0: Vostet leis RTR las dias a siat aisi. Ed ai vegn fetg sportiv quels disca o quels dis de campionadi mondial de hockey sil glatsch. Oz vegn quei spitacel lanciaus quei quel campionadi mondial de hockey quins ha spropi celegrau. Els emprems diucs quels en questa sera ni 8 entremezdi a Turic e de Friburg mince mai a las 16 a Vegn. Entremezdi de las 4 toquen els 30 de maig s'amaziren las meire equipes nacionales de hockey en tot en 64 partides e combaten pel titel de campion mondial. Les arenas modernes de Turic e Friburg quelles porgen a look ideal a de las zonas per tot ils fans semplemein ideal a los leinus ve se capescha neua ein quels juxots nus un chvina ot centremiet di a ein chaiva centremiet di a Turic cool juk Finlandia Germania a quelas quatre vegn a Turic lus madema meina las quatre vegn a Fribourg Canada incontra la Svezia. Lu la sera a Turic, il Stadis Uni, e in prem giuc con la equipa svizzera e lu a Friburg datum questa sera alla Zocchi la Cechia con al Danemark. Nus tenin se capesce als Polis per la Svizzera questa sera entscheiva al giuc incontra il Stadis Uni dell'America la Zocchi a Vegn a Turic a nus. Vain de tenir els polis a Maraca, quella equipa svizzera vegni vinavon. En mincia casa vus tots que esses forse schon de viadi en compagnia de RTR ad in de quels giugs de campionati mondial divisainus schon ossa bia plagi. E RTR tenlu vus e indic al courant de tjaka marcha al campionati mondial de hockey en Svizzera.
1: Pulse, Dutch Ball.